0: I quan queden poc més de 3 minuts perquè siguin les 8 del matí, fem un repàs també a l'actualitat esportiva.
1: El Real Mallorca torna avui a la feina pensant en el partit de diumenge contra l'Almeria. És un dels rivals directes a priori en la lluita per l'ascens i arribarà a Palma a només un punt de distància. En bàsquet queden 3 dies perquè comenci la temporada primera feble. Els dos equips de Palma ho faran enfrontant-se entre ells. Derbi a la primera jornada de Lliga. Divendres, Figuí, Palma, redit en el darrer partit de la temporada passada. Martí Vives, director esportiu del Figuí Palma, en declaracions al programa de Ràdio Nacional, Punt de Penal, diu el seu equip té moltes ganes de començar, tot i haver tingut una temporada atípica.
2: Des del primer dia volen guanyar, des del primer dia volem intentar competir el millor possible, tenint en compte que hem tingut una pretemporada molt, molt curta. Segurament som l'equip que ha entrenat o que ha pogut entrenar menys dies abans del primer partit, però bueno, també ho afrontam amb optimisme, ho afrontam amb moltes ganes, amb molta il·lusió.
1: El Figuí comença una nova etapa amb Àlex Formento com a nou entrenador.
0: I 58 minuts. Feim un repàs al que duen les portades dels diaris de les Illes. Començam amb el diari que té com a principal tema el retorn dels vehicles a la plaça d'Esborn. Diu, Esborn retrocedeix al seu passat com a pàrquing. La plaça es converteix en un conglomerat de cotxes el primer dia de la reobertura al trànsit per ordre judicial i ho il·lustra amb una fotografia de la plaça d'Esborn completament copada pels cotxes. Diario d'Eivissa té com a principal titular que el Consell d'Eivissa i el PSOE exigeixen millorar l'aeroport sense créixer i la imatge de primera plana és per les obres que deixen, diu, una nova cara de Sant Carles, que ja deixen veure la zona per a vianants davant la perillosa, diu, curva de Cananata. Periódico d'Eivissa comença amb la seva portada amb unes declaracions del president del Consell, Vicent Marí. Per als eivissencs és important protestar per un projecte, diu, sense sentit. I, en canvi, protagonisme a la portada també per als mateuers, que diu, no han fallat a la seva cita amb el patró del poble. Última hora, el govern demana eliminar fins a finals d'any l'IVA dels aliments bàsics. Si la imatge de primera plana és per la Creu de Bunyola, diu, aquest municipi perd la seva històrica creu. Un jove ha vandalitzat el monument catalogat com a bé d'interès cultural i va resultar ferit en aquesta acció. I acabam el repàs a les portades amb el diari de Mallorca. El PSIC marca distància amb Baena, converteix els aeroports en un mercadet. Són declaracions del portaveu socialista Iago Negreuela i també té protagonisme Alba Torrens, la jugadora de l'Azul Marino. Encara li queden un parell de setmanes per debutar a la Lliga Endesa. Diu, participar en 4 mundials i pujar tots al podi és molt difícil. Així, amb el repàs a les portades, som a punt d'arribar a les 8 del matí. Tornem amb més actualitat a partir de les 8 i 45 minuts a Ràdio 5.
3: Son las 8, las 7 en Canarias.
4: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. De martes, 22 de septiembre, se agita la política al aire de las togas y hoy veremos cómo se sigue sacudiendo después de que el juez Feinado...
6: No hay tiempo que perder, esto tiene que estar cerrado antes de jubilarme el domingo, que libro martes, miércoles y jueves.
5: Decidiera, nada más volver de vacaciones, resolver la apertura de juicio oral con jurado a la pareja del presidente del gobierno y su ayudante. Fiel a sus principios, hace lo mismo que en ocasiones anteriores, en que pilló a...
7: ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor?
8: Pedro Sánchez Pérez Castejón.
5: En la India o en Brasil, fuera, vamos. Ayer estaba en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU. Acusa a Peinado a Begoña Gómez de tráfico de influencias y malversación en un clima de franco desencuentro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Esto es gasolina para el incendio. Óscar López, ministro de Transformación Digital.
9: Le ha dado todo igual al señor Peinado. Ha sido una cacería infumable en un momento de instrucción. Por cierto, el señor Peinado lo primero que hizo fue pedir un informe a la UCO. Un informe de la UCO que decía que todo estaba correcto.
5: Escuchado lo cual, la oposición, Carmen Funes, PP, señala.
10: Ya es el colmo. Al final lo que se han hecho ha sido convertir el Partido Socialista en el Partido Sanchista y poner todo el partido, ya no solo al servicio y en la defensa del secretario general, sino al servicio y en la defensa de la mujer de Pedro Sánchez.
5: El siguiente paso será, en el recorrido judicial, claro, será la anotación por la Audiencia Provincial de Madrid de una fecha para el juicio con jurado. Esto sacude hoy un país, el nuestro, que sigue pendiente de Ceuta, que si la semana pasada llegaba al Parlamento Europeo

0: programa de Ràdio Nacional Punt de Penal diu que el seu equip té moltes ganes de començar, tot i haver tingut una pretemporada atípica.
1: Des del primer dia volen guanyar, des del primer dia volem intentar competir el millor possible, tenint en compte que hem tingut una pretemporada molt, molt curta. Segurament som l'equip que ha entrenat o que ha pogut entrenar menys dies abans del primer partit, però bueno, també ho afrontam amb optimisme, ho afrontam amb moltes ganes, amb molta il·lusió.
0: El Fiwi comença una nova etapa amb Àlex Formento com a nou entrenador.
2: I avui a la Cultura parlant del Festival d'Humor.
3: Desfilava a Milán.
4: Que aquesta tardor s'entra la programació del Teatre d'Esborn de Ciutadella i que ja ha penjat el cartell d'entrades exaurides en el primer dels espectacles. No hauria de fer de Roger Coma n'és el pròxim espectacle. Puja tot sol a l'escenari amb un monòleg a mig camí entre el teatre i l'stand-up, carregat d'humor negre, irònia i veritats incòmodes. Roger ha de fer un discurs d'un funeral per una persona que no recorda.
5: D'on ha de venir la inspiració? Trucar als parents, rascar-se molt al cap. Pensa, Roger, què menjava? On vivia? Per quins llocs t'havia passejat? Mira quines flors.
4: I entre les cites culturals per avui, avui coneixerem la programació de la propa Cultura Balears. Qui sentiu de fons, Ciro i los Persas tornen avui a Palma, es gremi per retrobar-se amb el seu públic després del retorn de los Piojos dels escenaris, una nova per una de les figures del rock argentí. Serà una nova etapa.
6: Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
2: I repassam ràpidament altres previsions del dia.
7: La presidenta del govern, Marga Proé, se reuneix amb el Gopi Terra Ferida, organitzadors de les mobilitzacions contra la massificació turística. L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany presenta el projecte de renovació del Parc Infantil de Ses Països i també se presenta el projecte Palma Capital Gastronòmica.
2: I la bona notícia ens du fins a la UIB, que participa divendres a la Nit Europea de la Investigació. Ho farà en compte-comptes, itineraris científics per Palma i experiments interactius. Un d'ells, engegats. Les activitats es faran l'hora baixa al Moll Vell del Palma, l'objectiu d'acostar la ciència als més petits. Així arribam a les 9, tornem a més notícies al butlletí de les 10.
8: Buenos días, las noticias de las 9 de la mañana.
9: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Fernando Martín.
8: Regresan las clases a la Universidad de Ceuta, donde el gobierno acelera desde hoy los triajes de los menores. Hay alrededor de 2.400, pero 700 aún no han sido identificados. El caso Begoña Gómez en manos de la Audiencia de Madrid, que desde este martes trabaja en la elección del jurado popular antes de decidir la fecha del juicio, de la que puede depender la fecha también de las elecciones generales. Los dos periódicos más influyentes de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, y hasta Fox News, se solidarizan con la CNN vetada por la Casa Blanca y acuerdan suspender la cobertura conjunta de los actos de Donald Trump. El presidente estadounidense va a firmar con Dinamarca el acuerdo de seguridad sobre Groenlandia antes de intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas en medio de la guerra de Irán, que no termina de resolver, y de la grave crisis energética. Luis Planas se reúne hoy con las asociaciones agrarias que exigen la prórroga de las ayudas y que dinero salga de gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras. Aunque no lo parezca, estamos en el último día del verano. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
10: Buenos días, y continuamos con tiempo estable, seco y veraniego, con temperaturas diurnas altas para la época. Hoy las temperaturas subirán ligeramente en la mitad sur y continuará el ascenso en Canarias. A esta hora se marcan 22 grados en Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, 21 en Málaga y Vigo y 19 en Madrid. Se superarán hoy los 35 grados en zonas de la vertiente atlántica sur, pudiendo hacerlo también en puntos de Galicia, Fuerteventura y medianías del sur de Gran Canaria. Se esperan hoy máximas de 38 en Badajoz, 37 en Córdoba y Ourense, 34 en Toledo y Pontevedra y 33 en Madrid y Zaragoza. Las temperaturas continuarán siendo más propias del verano los siguientes días hasta el domingo, comenzando el otoño astronómico a las 2 y 5 de la próxima madrugada en la península. Seguimos hablando hoy de tiempo estable en general, con cielo poco nuboso, tan solo con baja probabilidad de alguna llovizna en el estrecho. En Canarias, intervalos nubosos.

0: Pero es que el sistema entero está completamente podrido. En lugar de localizar el error y corregirlo, la consejera de Sanidad y la propia Ayuso se han dedicado a difamar al denunciante con el objetivo de hundir su reputación personal.
1: En Sevilla hoy comienza el juicio contra el aficionado que insultó al jugador del Real Madrid, Vinicius. Desde Sevilla, Luis Delgado.
2: Este aficionado se sienta en el banquillo por un delito contra la integridad moral. La Fiscalía Provincial señala que el hombre simuló gestos y sonidos de primates. En el escrito se afirma que el acusado se dirigió al futbolista del Madrid, Vinicius, de forma reiterada, insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador. Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2023 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. El acusado fue expulsado como abonado del club al detectar comportamientos xenófobos y racistas. Hay antecedentes. Tres aficionados fueron condenados en junio del 2024 a 8 meses de prisión cada uno por insultos racistas al jugador brasileño, además de 2 años sin acceder a estadios.
1: 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
3: Nova arribada de migrants amb pastera a les Balears. Avui de matí, 16 persones han estat interceptades a la Mola, a Formentera, després d'arribar a bord d'una embarcació. Totes elles són d'origen magrebí. Amb aquesta nova arribada, ja són 318 les pasteres que han arribat enguany a les illes des d'Algèria, amb 5.864 migrants a bord. I més coses. El govern defensa que ha avançat tot el que ha pogut en la climatització dels centres educatius de les illes. En el ple del Parlament, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha defensat de les crítiques de l'oposició, assegurant que no es va trobar cap projecte iniciat quan va començar la legislatura. Escoltam la diputada socialista Amanda Fernández i el conseller Vera.
4: Amb el que ens trobam a 7 mesos de que va aquesta legislatura, amb un inici en el 23 que ultimava un pla de climatització, i de tenim projectes, licitació de projectes per climatitzar 12 centres. No 20, ni 400, ni 300, que són els que hi ha aquí.
5: Es varen trobar a l'any 2023 ni un sol projecte fet de climatització. Res, res, res. Aquest govern ha fet molt en 3 anys, però encara queda molt per fer. Miri, senyors socialistes, se posin ses piles aquest curs. Comencin a tenir projecte i a l'abast debat. Si hi hagués unes proves PISA a nivell parlamentari, vostès estarien molt davall de la mitjana espanyola.
3: I acabam amb un darrer punt. A partir d'avui està operativa una nova aplicació mòbil del transport públic a Mallorca que permetrà dur al telèfon la targeta de transport única o intermodal. També permetrà consultar en temps real la posició dels autobusos i a quina hora passaran per cada aturada. És previst que pròximament se pugui consultar també la ubicació del tren i del metro. Fins aquí les notícies. L'actualitat local torna a Ràdio Nacional d'aquí just una hora, quan passin 4 minuts de les 11 del matí.

0: sean neutralizados y devueltos a los ciudadanos franceses. 11 y 4 minutos de la mañana, 10 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
1: Les Illes Balears es va tornar a situar el mes d'agost al capdavant de l'ocupació hotelera amb un 90,2% d'ocupació, mentre la mitjana nacional va fregar el 77%. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels de les Illes van acollir el 8è mes de l'any 2,1 milions de turistes. Això és un 3,8% més que fa un any. En canvi, les pernoctacions van caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions. Precisament, la massificació turística ha estat motiu un dia més de brega política en el ple del Parlament. El govern ha defensat el resultat de les seves polítiques de contenció i Més per Mallorca retreu al conseller de Turisme que de no ser conscient de la realitat. Escoltant la diputada ecosobiranista Marta Carrió i el conseller Jaume Bausa.
2: Ha crescut de gener a març un 21% dels turistes que venen. Per tant, les dades que mos diuen que hi ha més turistes i més escampats tot l'any. Vostè no només no ha contingut, sinó que mos ha escampat la massificació de cap a cap d'any per tots els racons de Mallorca. Viu vostè, senyor Bausa, un bon paral·lel?
3: Les polítiques d'aquest govern surten a efecte. Altra cosa és que vostè no vulgui veure i estigui més per intentar contaminar i alentar la seva parròquia de votants que per ser objectiva.
1: Encara al Parlament, el govern ha confirmat la desaparició a finals d'any del Consorci de Recuperació de Fauna, el COFIP, a finals d'any. Això assegura en part les dificultats legals que suposava signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Natura Park, que actualment acull les instal·lacions i contracta el personal. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, assegura que a principis de l'any que ve començarà a operar una nova agència pública que cobrirà les mateixes funcions, entre les quals la lluita contra espècies invasores com ara les serps.
4: Ja s'han iniciat les tasques prèvies de disposar les instal·lacions pròpies a instal·lacions de la pròpia administració. I en so personal se'ls manté un contacte verbal permanentment per mostrar quines són les intencions del govern afectes que no hi hagi cap interrupció en el servei que se presta.
1: Fins aquí les notícies. L'actualitat local torna a Ràdio Nacional d'aquí just una hora, quan passin 4 minuts de les 12 del migdia.
5: Tráfico en Radio 5.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Actualizamos de nuevo la información del tráfico y hasta ahora seguimos pendientes de varios accidentes. En Madrid, entrada por la 1 en San Agustín del Guadalís y otro por la 42 en Fuenlabrada. Otro en Valencia, la 3 en Requena hacia la capital valenciana, como ya en Alicante, la 31 en Novelda, en este caso de entrada a la capital alicantina. Al margen de ello, van a encontrar dificultades ya en Madrid, entrada por la 1 en el Molar por obras, al igual que la 2 en San Fernando de Henares en ambas direcciones. También en Cantabria se complica la 8 yendo hacia Vizcaya, como la salida de Pamplona por la 12 ya en Puente la Reina, dirección Vitoria-Gasteiz. Además, se mantiene el tráfico lento en Barcelona de entrada por la B23 en San Feliu de Llobregat, como en Murcia la A33 en Yecla hacia Albacete, como en la 7 en Santomera ya sentido Almería. Y finalmente, en Jaén, complicada la A4 en la Carolina ya dirección Madrid. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
5: El tiempo en Radio 5.
7: Buenos días, continuamos con tiempo estable, seco y veraniego, con temperaturas diurnas altas para la época. Hoy las temperaturas subirán ligeramente en la mitad sur peninsular y continuará el ascenso en Canarias. A esta hora se marcan 26 grados en Ibiza y Las Palmas de Gran Canaria, 25 en Cádiz, 23 en Barcelona y 22 en Madrid. Hoy se superarán los 35 en zonas de la vertiente atlántica sur, pudiendo hacerlo también en puntos de Galicia, Fuerteventura y medianías del sur de Gran Canaria. Hoy con máximas de 38 en Badajoz, 37 en Córdoba y Ourense, 34 en Toledo y Pontevedra, 33 en Madrid y Zaragoza. Las temperaturas continuarán siendo más propias del verano en los siguientes días, al menos hasta el domingo, comenzando el otoño astronómico a las 2 y 5 de la próxima madrugada en la península. Seguimos hablando hoy de tiempo estable en general, con cielo poco nuboso, tan solo con baja probabilidad de alguna llovizna en el estrecho. En Canarias, intervalos nubosos, con calima en altura sin descanso. Descartar algún chubasco débil con tormenta en Lanzarote y Fuerteventura. Es una información de AEMET.
5: Radio 5, todo noticias. Siempre más cerca.
8: Hoy se cumplen 35 años de la muerte de Tino Casal en un accidente de tráfico. Y en Asturias, su tierra natal, no habrá homenajes.

0: te das cuenta de las ganas de vivir que tienes hasta que no te pasa algo así.
1: Naya, ¿qué es lo que tú tienes y cómo estás?
0: Tengo un cáncer de hueso en la cabeza y metastásico. Y yo sabía que esto no iba por buen camino. Y yo, nada, dos lagrimitas y pa'lante. Te juro que saqué una fuerza que yo no sabía que tenía dentro de mí.
1: O sea, entereza desde el minuto uno. Tremendo, ¿eh?
0: Sí, ¿cómo le vas a decir a un padre que su hija va a fallecer?
2: Escoltau la menorquina Naya Llebrés, qui volia que el seu testimoni servís per donar visibilitat al càncer infantil.
3: Abans de morir a Menorca als 16 anys, el passat 18 de juliol, la jove va deixar enregistrada una entrevista amb Carlos Roca en el videopodcast Roca Project. Complint la seva voluntat expressa d'esperar que la seva família estàs preparada, l'episodi ha vist la llum aquesta setmana passada.
2: Naya patia un osteosarcoma en el crani amb metàstasi pulmonar. Relata les intervencions quirúrgiques i la intensa cerca d'un tractament que pogués curar-la.
3: El seu cas li va permetre conèixer de prop una realitat complexa. Aquest és un dels consells que ha transmet.
0: Que estamos en una sociedad igual muy crítica, que hay cualquier cosa que digamos no la van a juzgar.
1: Así es.
0: Pues no darle tantas vueltas a las cosas. Si quieres algo, hazlo. No te lo pienses tantas veces. La vida es muy corta y no hay que quedarse con las ganas de nada.
4: Testimoni impactant el de Naya, que deia que la vida efectivament és molt curta i, de fet, bé, estem ja acabant pràcticament l'any 2027.
2: Sí, és que a poc i amb bona lletra primer ha d'arribar la tardor.
3: Una tardor que comença demà, dia 23, de les 2 del dematí, així que oficialment avui és el darrer dia d'estiu. Un estiu molt colorós pels mallorquins que s'ha fet molt llarg. Se n'ha parlat molt d'això a les xarxes, també.
5: Un peregrino soy y caminando voy.
4: Crec que me sona de qualque cosa d'aquesta cançó, eh?
2: Se pregunta, Xisco, tu trobes que tenint una secció de xarxes no contarien les aventures que està tenint el nostre company fent el Camino de Santiago?
3: En Xavi, el nostre Xavito. Estan de vacances, s'ha endinsat a fer el Camino Asturiano. Avui fa just 8 dies que camina.
2: I n'hi han passades d'anècdotes de tot color. Escoltau aquesta.
6: Això de que, perquè dic, si hem de començar a caminar, pues ja aniré a fer un cafè a qualsevol banda. Què és això, que no hi ha una cafeteria? Es diuen començat avui, no me'n recordo quina hora era. 7 i poc. Tu, pues fins... Ara fa poc, fins les, quasi les 11... No han trobat una cafeteria. Jo, si la dinàmica és aquesta, de que començam, que no hi ha cafè i no hi ha per prendre res, jo ja veniré a l'alberg.
3: Vosaltres seríeu capaços de començar a caminar en dejú?
4: Jo t'he dit que no m'agrada el cafè, així que no tindria aquest problema, Xavi.
2: Jo he fet els caminos, ja t'ho dic, mai vaig començar sense abans haver berenat així com toca.
4: Però bé, sentint el que ha comentat ahir a les xarxes i coneguent-lo, també ha hagut de córrer una mica per anar a dormir.
3: Així resulta que el dia abans d'arribar a Verducedo, Albert, tot ja estava complet allà. Tenia l'esperança d'arribar al municipal, però... Clar, escoltau.
6: Total, que arribam al municipal, perquè, clar, el municipal no pot reservar, i no hi havia places. Putada. Just s'acabava d'emplenar. I mira, ha estat que hem vengut aquí en el privat, i just, però just, és a dir, perquè mos havien dit que no, però just sortíem per la porta i mos diuen ei, que nos han cancel·lat ara tres places. Us podeu quedar, mira, d'aquesta mos ha vengut, eh?
2: Pels del divana.
4: Quin element, tot, Xavi.
2: Però on és ara? Si fa bon temps, si tindrà un dormir, ens ho podrà contar en Xavi ara. Bon dia, Xavi, buen camino, com ho durs?
7: Bon dia, companys. Estimant, molt
4: Xavi.
7: Bon dia, què passa? No dono ni dues setmanes de vacacions i ja m'enyorau, eh?
3: T'enyoram
2: tant que t'hem fet entrar en aquest programa, imagina't. Com ho dius? Per on
7: pues
2: vas?
7: Pues mira, ara hem passat a tocar de bo, que és el final d'una etapa, m'ho pareix que és la vuitena, però no hem aturat aquí, sinó que ara allargam fins a Castro Verde, almenys si arribam a l'albergue municipal, perquè, bé, estem un poc així en l'aire. Però mira, després de l'experiència de córrer, perquè això de les carreres per la cama és una experiència, és a dir, més que veure el que fas i disfrutar dels camies, pam, pam, pam, vinga, tot corrent-sos. però no, ho vull anar amb en calma i dir, mira, si tenim llit, estupendo, i si no, ja m'ho cercaré en sa vida, que també és camí no va d'això.
4: En el carrer, Xavi, no passa res. Si plou una mica, millor, sí. més rústic tot.
2: Te continuarem seguint a ses xarxes, Xavi, gràcies.
4: T'estimant,
2: Xavi. Que vagi molt bé, Xavi.
7: Gràcies a vosaltres, una abraçada forta, adiós.
8: Això és un desgavell. No anem ni en rodes. Mare meva.
4: Jo crec que aquesta secció li podríem dedicar a en Xavi. Ell sí que és un desgavell. Però bé, abans d'acomiadar-nos, hem de fer una micona de pedagogia social que mos agrada. Eh?
2: Sí, hi ha coses que quan les veu penses, això és un desgavell. I avui, per això, parlarem de posats intermitents per Hombre. Girar o canviar de carril. Sabeu què passa amb ells? N'hi ha que sembla que tenen pànic a posar-los o que pensen que s'agasten perquè mai els posen. Paula, no puc demanar-te si tu els poses perquè l'autoescola encara espera que hi vagi.
3: Sí, totalment. Encara tantes vegades ho he dit en aquest programa que no tinc el carnet de conduir. Ja forma part de la meva personalitat, ja.
2: Xisco, tu sí que condueixes. Poses els intermitents?
4: Sí, i fins i tot quan surt del garatge i no hi ha ningú.
2: Molt bé. A la redacció de Ràdio Televisió Espanyola hem obert un confessionari i tant n'hi ha que els posen.
9: Jo he de dir que pot ser intermitent sempre i que m'atreuen de pollegueres que se fiquen per la rodona i no avisen quan han de sortir, que no som endivins.
10: Siempre lo hago, sí.
11: Sí, sempre, sempre. Fins i tot quan no fa falta, no fos cosa.
12: Cuando conduzco los pongo siempre porque me molesta muchísimo la gente que no lo hace y me pone muy nerviosa. Entonces yo intento no ser como esa gente.
13: Aquesta gent se pensa que està tota sola en el món, que no hi ha ningú més a la carretera. I això me fa molta ràbia.
14: No ho poso sempre, però la majoria de vegades sí.
2: I d'aquests que fan tanta ràbia també n'han trobat els estudis de carrera.
15: Si veig que no hi ha ningú darrere, absolutament ningú, no els fico.
16: No pot ser intermitent quan no fa falta. Si no duc ningú darrere, perquè en aquí he d'avisar. No he d'avisar ningú, no fa falta. I a més, si faig per un carril i he d'agafar la dreta, no molesten els de darrere. Procur fer la mínima feina possible. Som un conductor minimalista.
17: No lo hago mal intencionadamente. O sea, quiero decir, si veo que puede haber peligro, sí que lo pongo. Si veo que no va a haber peligro, no lo pongo.
2: No posats intermitents, és un dergavell. Així que com que encara hi som atents, ja ho sabeu. Feis pedagogia social i posau els intermitents.
4: Sempre els hem de posar, hi ha gent o no hi ha. Gràcies, Paula Bendito, gràcies a Inés Candell, en el control tècnic José Miguel Blasco i Víctor Bejarano. Totes les notícies a les 2:10 al Radio Diari Migdia.
18: Dos de la tarde, una en Canàries.
19: Mediodía en Radio Nacional.

0: Tercer secuestro exprés registrado en pocos días en Cataluña. El suceso tuvo lugar la madrugada del lunes en el distrito de San Martí de Barcelona. En este caso, un grupo de encapuchados asaltó a un hombre y lo introdujo a la fuerza en un vehículo. Pese a que los vecinos que presenciaron los hechos alertaron a los Mossos, no fue hasta horas más tarde, ya por la mañana, cuando la víctima apareció. Lo hizo en Salt, en un pueblo de Girona a unos 100 kilómetros de la ciudad condal. Presentaba varias lesiones por todo el cuerpo compatibles con haber sido torturado. Según fuentes policiales consultadas por estos micrófonos, la víctima no estaría colaborando con los investigadores. Pese a ello, la principal hipótesis que barajan los Mossos es que tras este suceso violento podría haber un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, misma línea de investigación con la que trabajan en el secuestro exprés protagonizado escasas 48 horas antes, en este caso por falsos policías, el sábado en la autopista AP7, y también semanas antes en el secuestro exprés de un motorista que además fue tiroteado en Gabá.
1: Enseguida estamos en la bolsa, donde se está relajando el petróleo y siguen las reuniones del gobierno con los sectores afectados por la subida del precio de los combustibles.
2: Sí, reuniones en marcha hasta ahora, Carlos Cuerpo con el sector energético y el ministro Planas con las organizaciones agrarias, que reclaman una prórroga de las ayudas que decaen en apenas 8 días. De lo contrario, amenazan con movilizaciones. Pedro Barato Asaja.
3: Lo que pedimos es la compensación inmediata para poder seguir en la actividad. Lo demás, que si nos van a dar todos los meses el impuesto especial, que si nos van a dar no sé qué, esos son parches que no conducen a nada. Hay pues que compensar.
1: Estas son las reuniones que está manteniendo el gobierno con los sectores afectados. Vamos a la Bolsa de Madrid. David Martínez, el petróleo está dando un respiro, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, prácticamente todas las bolsas europeas se giran a positivo ahora mismo. El IBEX 35 suma un 0,8% y por momento supera los 19.900 puntos. El petróleo Brent cae un 2% hasta los 98 dólares por barril. Baja después de informaciones de la agencia de noticias japonesa Kyodo News de que Irán estaría dispuesto a negociar una reapertura del estrecho de Hormuz con Estados Unidos. Estas informaciones están haciendo que la cotización del petróleo baje y, por tanto, que las bolsas europeas suban con algo más de fuerza.
1: Este martes también noticias de un logro en la medicina Hospital de la Paz en Madrid. Han conseguido que dos pacientes no rechacen órganos que les trasplantaron hace 5 años.
2: Sí, lo han logrado administrándoles también células madre del donante. Evitan así complicaciones y permiten de paso reducir las listas de espera. Su trabajo se publica ahora en un medio especializado. Lo ha explicado en Radio Nacional los doctores Hernández Oliveros y Pérez Martínez.
5: Conviven dos sistemas inmunes de forma transitoria y eso genera como un reseteado, como un efecto Beto que llamamos, y hace que el paciente aprenda que el hígado que ha recibido o el trasplante multivisceral que ha recibido o el riñón que ha recibido, como son los casos que hemos publicado hasta ahora, los entiende como que son suyos y por lo tanto no los rechaza.
1: Y lo hemos debatido aquí en Mediodía. RTVE va a proponer el presidente de esta corporación al Consejo de Administración que España siga fuera de Eurovisión. Si los consejeros lo acuerdan, no participará España en este festival por la presencia y el uso político de Israel. Lo anunciaba José Pablo López en el Senado.
6: Somos plenamente conscientes de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo, y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.
1: Y en los deportes, Alex Pita, luego lo ampliamos, pero hay nuevas secuelas y malas noticias para el Real Madrid, secuelas del derbi.
7: Sí, Federico Valverde, el uruguayo, sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, no va a ir con Uruguay, estará unas 3 semanas de baja, no peligra su presencia en el Clásico, pero luego lo ampliamos con Antonio Muelas. Hoy ha habido reunión de árbitros sin Mourinho y sin Conflict y ya ha comenzado la concentración de la selección española de fútbol.
1: Pues todo esto y mucho más a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Les dejamos con la información territorial aquí en la antena de la Radio Pública en Radio Nacional de España. Hasta ahora.
8: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España, a las Illes Balears.
9: Bon dia, són les 2:10. El ple del Parlament debat en aquests moments la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera. Això permetrà accelerar els tràmits perquè l'illa segueix les passes de Formentera, Eivissa i Mallorca i reguli l'accés de vehicles a Menorca. Tot indica que la proposta tirarà endavant, tot i els retrets de l'oposició que diuen que la mesura arriba tard. Avui és dimarts, 22 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Creix l'ocupació hotelera al mes d'agost.
10: Les Illes Balears lideren les xifres d'arreu de l'Estat amb una ocupació mitjana del 90%, 13 punts per sobre de la mitjana estatal. En total, 2,1 milions de turistes van passar la nit en establiments de les illes. Les pernoctacions, en canvi, van caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions.
9: Palma confirma l'existència d'un nou assentament il·legal.
10: Està situat a la zona de Son Bordó i on l'Ajuntament impulsa la construcció de 750 habitatges públics. El batlle Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que estan a l'expectativa de la resolució que s'aprengui.
9: I en els esports?
10: Rafael Obrador ja entrena amb la selecció sub-21 per a preparar els tres darrers partits de la classificació per a la pròxima Eurocopa. El jugador de Campos arriba a la selecció després del seu fitxatge cedit al Sassuolo italià. Dins de l'agenda de la sub-21, el primer partit serà aquest divendres a Finlàndia i el darrer, dia 6 d'octubre, a Eivissa contra Romania.
9: Coneguem el temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Continuem a les Illes Balears amb temps càlid i estable. Durant aquesta tarda de dimarts predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Palma, 30 a Eivissa, 28 graus a Formentera i 27 a Maó. A la illa de Menorca bufa el vent de tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix amb brises. El vent a Menorca perdrà intensitat al final del dia. Demà dimecres baixaran lleugerament les temperatures. Màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 27 graus a Maó i a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 18 graus a Palma, 21 a Maó i 22 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
12: 50.000 euros en un cotxe elèctric per adaptar-se al consenso progre.
9: Ja ho escoltau, el Parlament debat en aquests moments la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera. Això permetrà accelerar els tràmits perquè l'illa segueixi les passes de Formentera, Eivissa i Mallorca i reguli l'accés de vehicles previsiblement a partir de l'estiu que ve.
10: El conseller insular de Medi Ambient, Simó Gornós, ha estat l'encarregat del govern del Consell de Menorca de defensar la iniciativa a la cambra.
13: Protegir la qualitat de vida dels residents forma part del nostre compromís amb els menorquins i amb la gent d'aquí. Després de molts anys on s'ha mal gestionat el turisme, després de molts anys de creixement sense perspectiva, després de molts anys sense cap planificació real efectiva, nosaltres apostam per la contenció, apostam per la gestió en seny que hem iniciat aquest mandat, un seny que ens diu fins on podem arribar.
10: La mesura tirarà previsiblement endavant perquè PSIP, Podem i Més per Menorca han anunciat el vot a favor. Ho han fet, això sí, entre retrets perquè consideren que la mesura arriba tard. Escoltam Marc Pons, del PSIP, Pep Castells, de Més per Menorca.
14: Es rebuig, les indefinicions, els dubtes que ha traslladat l'equip de govern a la societat, evidentment han posat de manifest aquest retard. Hem vist l'elaboració d'un segon estudi de càrrega que acabava concluint el mateix que deia el primer. Hem pogut veure anades i vingudes, canvis de criteri, contradiccions...
15: Tot això ha estat un teatre, un dia passa any empeny, fins que al final de la legislatura, quan hem vist que la ciutadania formulava un clam perquè davalli la saturació i davalli aquesta saturació de les carreteres, han tret aquesta proposició.
9: I avui també hem conegut que les Illes Balears lideren l'ocupació hotelera el mes d'agost arreu de l'Estat, amb un creixement del 3,8% del nombre de clients.
10: Els hotels de les Illes van registrar un 90,2% d'ocupació en el 8è mes de l'any, 13 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que queda al 77%. En total, 2,1 milions de turistes van pernoctar en establiments de les Illes. Les pernoctacions, en canvi, van caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions.
9: Tot i això, el mateix dia en què la presidenta del govern i el portaveu dels socialistes s'han acusat mútuament de mentir sobre les polítiques contra la massificació turística.
10: Ha estat a la sessió de control del govern al ple del Parlament on Iago Negueruela ha retret a la presidenta que hagi aixecat la moratòria de places turístiques i la promoció de noves rutes aèries per atraure visitants de Dubai o Canadà, entre d'altres.
16: Recuerda de ese teatrillo que será valiente y dijo saturación. Después lo moderó en su teatrillo y dijo contención. Primera mentira, dijo no más plazas turísticas. Y lo que hizo fue levantar la moratoria turística y ayer el conseller Ginard decir claramente que habrá más plazas turísticas. Digna escucharla incluso cuando habla de AENA. ¿Qué dicen sus informes? Nos parecen pocos 680 millones de euros. Queremos más inversiones. ¿Para qué? Para más vuelos como Abu Dhabi, como Qatar, como Canadá. Sus mentiras de forma permanente.
10: Marga Proens li ha replicat que l'executiu ha condicionat les inversions d'AENA als aeroports a que no vagin lligades a l'increment de passatgers.
17: Mira, el Consell de Mallorca ja li ha dit que està fent feina amb un estudi de càrrega per reduir les places turístiques, les seves places turístiques. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031. Vostès surten a dir que el govern ha demanat l'ampliació dels aeroports. I aquest govern, a diferència de vostès, tardam 5 minuts en mostrar el document que diu que tota la inversió, que clar que vull que vengui inversió, que tota la inversió no pot anar lligada en cap cas en l'augment de passatgers, negre sobre blanc.
9: Precisament en relació a l'aeroport d'Eivissa, Aliança per l'Aigua ha denunciat avui que ha detectat i documentat nous abocaments incontrolats al voltant de les instal·lacions, aquesta vegada en un mur adjacent al recinte aeroportuari que limita amb el torrent de Cirer, a l'alçada del camí dels Còdols.
10: Aquest nou episodi es produeix poc més de dos mesos després que l'entitat i altres grups ecologistes denunciassin els abocaments sistemàtics de la depuradora de l'aeroport al torrent de Sa Font amb valors de fins a 17 vegades els límits legals. Aquella denúncia va ser registrada pel Seprona i traslladada a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme. Les mostres estan pendents d'analitzar-se. Juan Calvo és el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
18: En aquest cas, hem vist que el torrent de Cirer arribava aigua des d'un mur, aigua procedent de l'aeroport, procedent del circuit d'aigua regenerada, i bueno, aquest abocament és incontrolat sobre el torrent, que justament un torrent que acaba també al parc natural.
9: L'Ajuntament de Palma confirma l'existència d'un nou assentament il·legal a la zona de Son Bordoi, la zona on s'hi han de construir 750 habitatges públics.
10: Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que estan a l'expectativa de la resolució judicial que s'aprengui, tot confirmant que aquesta setmana la policia local hi ha actuat per evitar un nou assentament. Jaime Martínez és alcalde de Palma.
19: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
9: I a Eivissa, la propietat d'un solar on s'hi havien instal·lat de manera regular una centena de persones ha començat a fer neta la parcel·la.
10: L'Ajuntament assegura que no es tracta d'un desallotjament, però que, tot i així, ha autoritzat l'inici de les tasques i hi ha enviat dotacions de la policia local. La neteja de la finca, situada a ses feixes, s'està desenvolupant sense incidents. Jordi Griver és el regidor de Gestió Ambiental i Neteja de l'Ajuntament de Vila.
20: No es un desalojo como tal, es simplemente la propiedad ha iniciado los trabajos de limpieza del solar, porque el ayuntamiento le había instado a limpiar el solar. Entonces, finalmente, la propiedad ha iniciado hoy los trabajos, ha acudido policía local en apoyo por si era necesario intervenir, no ha hecho falta intervenir. Por ahora, las personas que estaban allí están saliendo voluntariamente y la propiedad está limpiando y le llevará varios días limpiar todos los residuos que hay ahí.
8: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
9: Continua l'arribada de pasteres a les Balears. Avui de matí, 16 persones han estat interceptades a la Mola, a Formentera, després d'arribar a bord d'una embarcació. Totes elles són d'origen magrebí. Recordem que ahir va ser interceptada una altra a Calador amb altres 7 persones a bord.
10: En el que duim d'any són 318 pasteres les que han arribat enguany a les Balears des d'Algèria amb 5.864 migrants a bord.
9: Davant les xifres d'arribades de pasteres d'enguany, el Consell de Mallorca ha remès una carta al president del govern central, Pedro Sánchez per demanar un acord bilateral amb Algèria per retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. Així ho ha anunciat avui el president del Consell a Ses Salines, un municipi on s'acumulen desenes d'embarcacions al punt verd. En els darrers 2 dies n'hi han arribat 5.
10: El Consell reclama que la reunió entre Algèria i Espanya, prevista per el pròxim mes d'octubre, el president Sánchez pacti mesures de control en origen per evitar que aquestes embarcacions surtin dels ports algerians i també l'activació immediata de Frontex. El president d'Insular, Llorenç Galmés, diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
0: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no ens han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions, i la crisi migratòria se multiplica, els problemes que se generen als ajuntaments se multipliquen.
10: L'arribada de pasteres a Mallorca afecta especialment els municipis de la zona sud. Els ajuntaments han de fer front amb els seus recursos la retirada d'embarcacions i de l'enterrament o incineració dels que perden la vida a la mà. El batlle de Ses Salines, un dels més afectats, parla d'una situació insostenible.
21: Deman que els costs de la immigració legal no l'han de pagar Salines i Colònies. Els darrers 10 dies n'han arribat 5. El mes de juliol 2 i el mes d'agost 1. Però ara, en principi, esperant que n'arribi moltes més. Per tant, la situació crec que serà insostenible.
9: Per cert que la delegació al govern acaba de comunicar l'arribada d'una nova pastera. Asseguren que ha estat interceptada quan faltaven 15 minuts per les 9 del matí a Formentera i duia un total de 13 persones. PIMEM demana a la classe política un pla a llarg termini per a condicionar climàticament tots els centres escolars de les illes. El sector alerta que només s'ha començat a fer feina a 15 dels 400 centres educatius de l'arxipèlag.
10: És per això que alerten adaptar-los és una tasca que s'allargarà més enllà d'aquesta legislatura i la següent. I és que més enllà de les dificultats pròpies de la burocràcia, aquest tipus d'actuacions s'han de programar durant els mesos en què els centres romanen tancats. I això coincideix amb els mesos de major demanda als domicilis. Pep Maria Rigo, president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, alerta que en el cas dels centres les tasques van més enllà de posar un aire condicionat.
22: Hi ha molts de sistemes que s'han d'adaptar, la climatització és un d'ells, però també els aïllaments, la ventilació, la recuperació de calor, els tancaments, i el que demanem és que se faci una estratègia a llarg termini.
9: Precisament avui, en el ple del Parlament, el govern ha defensat que ha avançat tot el que ha pogut en la climatització dels centres educatius.
10: El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha defensat de les crítiques de l'oposició, assegurant que no es va trobar cap projecte iniciat quan va començar la legislatura. Escoltam la diputada socialista Amanda Fernández i la rèplica de Vera.
23: Amb el que ens trobam a 7 mesos de que va aquesta legislatura, amb un inici en el 23 que ultimava un pla de climatització, i de tenim projectes, licitació de projectes per climatitzar 12 centres.
24: Acabar.
23: No 20, ni 400, ni 300, que són els que hi ha aquí.
25: Es varen trobar a l'any 2023 ni un sol projecte fet de climatització. Res. Aquest govern ha fet molt en 3 anys, però encara queda molt per fer. Miri, senyors socialistes, se posin ses piles aquest curs. Comencin a tenir projecte i a l'abast debat. Si hi hagués unes proves PISA a nivell parlamentari, vostès estarien molt davall de la mitjana espanyola.
9: I encara al Parlament, el govern ha confirmat la desaparició a final d'any del Consorci de Recuperació de Fauna, el COFIP, a finals d'any.
10: Això asseguren per les dificultats legals que suposava signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Natura Park, que actualment acull les instal·lacions i contracta el personal. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, assegura que a principis de l'any que ve començarà a operar una nova agència pública que cobrirà les mateixes funcions, entre les quals la lluita contra les espècies invasores, com ara les serps.
26: Ja s'han iniciat les tasques prèvies de disposar les instal·lacions pròpies a instal·lacions de la pròpia administració. I en seu personal es manté un contacte verbal permanentment per mostrar quines són les intencions del govern afectes que no hi hagi cap interrupció en el servei que s'apresta.
9: Més coses, el govern ha localitzat 2 enterraments amb indicis compatibles amb persones mortes en el context de la Guerra Civil a Son Servera.
10: La troballa s'emmarca en les tasques previstes en el cinquè pla de fosses. Les tasques s'han desenvolupat des del mes d'abril en diverses fases. La primera es va centrar al cementiri i, posteriorment, les pesquises es van traslladar a la zona coneguda com Escomallà Fondo. Les possibles víctimes s'han localitzat al cementiri. El govern es centrarà ara en les tasques d'identificació amb l'objectiu de poder tornar les restes a les famílies.
9: I canviant de tema, la Universitat de les Illes Balears ha donat avui la benvinguda als nous estudiants de forma lúdica. Durant tot el dia, el campus acull la iniciativa Viu la UIB, una fira amb diferents paradetes per acostar-los als serveis, les associacions i les activitats que formen part de la vida universitària.
10: L'objectiu és que, més enllà de la vida acadèmica, els alumnes coneguin totes les oportunitats que el campus els pot oferir. És la tercera edició i enguany participen totes les facultats i altres 16 serveis universitaris. Fran Espín és membre del Consell d'Estudiants.
2: Bueno, al final el estudiante de nuevo ingreso se puede ver abrumado con la universidad, un cambio muy grande, un espacio que ofrece muchísimas posibilidades y es un poco el objetivo de esta jornada, agruparlo todo y que el estudiante se sienta recibido.
9: I quan són les 2:26, és moment de donar pas a la informació esportiva. Enrique Mas, bon dia.
3: Bon dia. Rafael Obrador ja entrena amb la selecció sub-21 per a preparar els tres darrers partits de la classificació per a la pròxima Eurocopa. El jugador de Campos arriba a la selecció després del seu fitxatge cedit al Sassuolo italià. Dins de l'agenda de la sub-21, el primer partit serà aquest divendres a Finlàndia i el darrer dia 6 d'octubre a Eivissa contra Romania, un partit que motiva especialment el lateral esquerre.
4: La veritat que estic molt content i molt orgullós de poder tornar a estar convocant el sub-21, perquè és un orgull poder defensar els colors de la selecció espanyola, i també estic molt content perquè tenim un partit a Eivissa i em fa moltes ganes també poder tornar a jugar a les nostres Balears.
3: També en futbol, el Mallorca torna avui a la feina pensant en el partit de diumenge contra l'Almeria. És un dels rivals directes a priori. En la lluita per l'ascensió arribarà a Palma a només un punt de distància. En tenis, Espanya s'enfrontarà a Àustria a la primera eliminatòria de la final a 8 de la Copa Davis, que es disputarà a final de novembre a Bolònia. Si guanya, jugaria davant el guanyador de l'Alemanya Gran Bretanya. Veurem si Jaume Munà repeteix convocatòria després d'haver aconseguit el passat diumenge el punt definitiu contra Xile, formant parella amb Pedro Martínez Portero. I Joan Mir es perdrà les proves de Japó i Indonèsia de MotoGP. Segons el comunicat del director mèdic de la categoria, el pilot palmesà ha estat experimentant una varietat de símptomes que afecta la seva energia i el seu rendiment durant diversos mesos, amb un augment recent de la gravetat. Tot i les proves realitzades, la causa encara no està confirmada. Per això, després de no participar en els grans premis de San Marino i Àustria, els metges han aconsellat a Mir un estricte descans i teràpia rehabilitadora per als pròxims 15 dies.
9: I avui a la cultura parlem d'un nou equipament cultural a Palma. Es tracta del nou Parc de la Música, que tindrà un gran anfiteatre a l'aire lliure com a element principal. Aquest projecte complementarà la Caixa de la Música al barri del Nou Llevant.
10: Serà un nou espai de 9.000 metres quadrats que combinarà zones verdes, espais pel passeig i estada, equipaments esportius, zones biosaludables i també jocs infantils. Un gran anfiteatre que tindrà capacitat per unes 700 persones serà un espai dedicat a l'activitat cultural i musical. Toni Obrador és l'impulsor del projecte que l'ha cedit a la ciutat.
5: Tenim un clima fantàstic i podem estar a fora, a un jardí, a una tribuna, per on està moltes hores del dia. Per tant, el tema d'exterioritzar la música i que, com molt bé ha explicat Esbalda, per la ciutadania era interessant. No?
9: I entre les cites culturals per avui...
10: Coneixem la programació de la propa Cultura Balears. Ciro i los Persas tornen avui a Palma, es Grammy, per retrobar-se amb el seu públic després del retorn de los Piojos als escenaris. Una nova per una de les figures del rock argentí. Serà a les 9 del vespre i les entrades tenen un cost de 45 euros.
9: Doncs amb la música de Ciro i los Persas ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.

0: intolerable que Javier Tebas utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando a la institución que preside Florentino Pérez. La nota concluye que la Liga necesita un dirigente capaz de administrarla y desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad.
1: Y va a seguir haciendo calor, pese a que el otoño comienza esta próxima madrugada. El tiempo anormalmente cálido continuará en los próximos días, al menos hasta el fin de semana, principalmente en la mitad norte, con lo que eso supone para el riesgo alto extremo de incendios. 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
2: Bon dia, aquí a les Illes vos contam que el govern ha localitzat dos enterraments amb indicis compatibles amb persones mortes en el context de la Guerra Civil a Son Servera. La troballa s'emmarca en les tasques previstes en el cinquè pla de fosses. S'han desenvolupat des del mes d'abril en diverses fases. La primera es va centrar al cementiri i, posteriorment, les pesquises es van traslladar a la zona coneguda com Escomallà Fondo. Les possibles víctimes s'han localitzat al cementiri. El govern es centrarà ara en les tasques d'identificació amb l'objectiu de poder tornar les restes de les famílies. I més temes. El govern ha confirmat la desaparició a final d'anys del Consorci de Recuperació de Fauna, el COFIP, a finals d'any. Això asseguren per les dificultats legals que suposava signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Natura Park, que actualment acull les instal·lacions i contracta el personal. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, assegura que a principis de l'any que ve començarà a operar una nova agència pública que cobrirà les mateixes funcions, entre les quals la lluita contra les espècies invasores com ara les serps.
3: Ja s'han iniciat les tasques prèvies de disposar les instal·lacions pròpies a instal·lacions de la pròpia administració. I en so personal se manté un contacte verbal permanentment per mostrar quines són les intencions del govern a fetes que no hi hagi cap interrupció en el servei que se presta.
2: I així arribem a les 6:06 minuts. Més notícies de les Illes, el butlletí de les 7 a partir de les 7:04 minuts.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Bon vespre, falten 10 minuts per les 8. La limitació d'entrada de vehicles a Menorca ja està una passa més a prop. El Parlament ha aprovat avui hora baixa la presa en consideració de la reforma de la llei de la reserva de la biosfera. Passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés de cotxes, previsiblement a partir de l'estiu que ve. Amb aquesta notícia encetam l'informatiu vespre d'avui. Júlia Blascos, el control tècnic, vos saluda Paula Bendito. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies al dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
3: Demà a les Illes Balears, temperatures lleugerament més baixes. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus de Palma, 29 a Eivissa i 27 graus a Maó i a Formentera. Es manté, això sí, el temps càlid i estable. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, alguns núvols baixos al litoral. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Formentera, 21 a Maó i 18 graus a Palma i a Eivissa. Bufarà vent fluix de tramuntana amb brises. És una informació d'AEMET.
2: I en aquesta hora també volen conèixer com s'està circulant per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon vespre.
4: Bon vespre. En aquestes hores encara trobant qualque retenció en les principals accessos a Palma. A Xavier Cintura, començant de Sant Ropinya fins a Fusteret, encara trobaran tràfic. D'altra banda, trobant retenció a l'arribada a Palma de l'autopista d'Inca. A l'altura, el polígon de Sant Castelló fa la incorporació de Xavier Cintura. El resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Molt bon vespre.
2: Comencem a Consolat demà, on la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebut avui hora baixa representants del GOP i Terraferida. La reunió encara continua, però les entitats ecologistes, abans d'entrar en aquesta reunió, han avançat els continguts de les seves demandes al govern. Volen límits i situar la qualitat de vida dels residents al centre de les polítiques. Anem fins a la seu del govern, on hi ha la nostra companya seguint aquesta reunió, Leire Giral. Bon vespre.
5: Bon vespre. Es feia gairebé dos mesos que les entitats ecologistes reclamaven reunir-se amb la presidenta Proens, especialment després de la manifestació que el passat 26 de juliol va treure 70.000 persones als carrers de Palma, alertant que les illes són al límit. El GOP i Terraferida insisteixen que les Balears necessiten reduir pressió i no gestionar millor la saturació turística. Vinculen la crisi d'habitatge, la congestió de carreteres i els problemes que pateixen els residents a un model turístic, diuen, en constant creixement. Per això demanen regular els preus del lloguer, aturar el creixement urbanístic, limitar l'entrada de turistes als ports i aeroports i recuperar el sentit finalista de l'ecotaxa.
2: Precisament avui hem conegut que les Illes Balears han liderat l'ocupació hotelera el mes d'agost arreu de l'Estat amb un creixement del 3,8% del nombre de clients. Els hotels de les Illes van registrar un 90,2% d'ocupació el 8è mes de l'any, 13 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que queda al 77%. En total, 2,1 milions de turistes van dormir a un establiment de les Illes. El total de les pernoctacions, en canvi, va caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions, ja que les estades varen ser més curtes. I ho dèiem en començar, seguim parlant de més qüestions relacionades amb les mesures de contenció turística. La limitació d'entrada de vehicles a Menorca ja està una passa més a prop. El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de la biosfera. Passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés de cotxes. Previsiblement serà a partir de l'estiu que ve. La iniciativa ha comptat amb un ampli suport del Parlament. 46 dels 56 diputats hi han votat a favor. De fet, només vots s'ha abstengut. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simó Gornès, ha estat l'encarregat de defensar la iniciativa a la cambra.
6: Després de molts anys on s'ha mal gestionat el turisme, després de molts anys de creixement sense perspectiva, després de molts anys sense cap planificació real efectiva, nosaltres apostam per la contenció.
2: Els partits d'Esquerra celebren la iniciativa, tot i que diuen que arriba tard. Susana Mora és la secretària del PSOE a Menorca i Pep Castells, diputat de Més per Menorca.
7: pensant que Menorca ha arribat en els límits de saturació en quant a vehicles de Montsilla i necessitam quan tantes aquesta mesura per fer un reglament de reducció, no de contenció.
8: A veure, la reducció de vehicles arriba tard. I, a més, ens temem que el sostre que vol posar el Partit Popular és quedar-nos tal com estem. És a dir, que, per tant, no hi haurà una reducció efectiva de vehicles.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: L'Ajuntament de Palma confirma l'existència d'un nou assentament il·legal a la zona de Son Bordoi, on s'hi han de construir 750 habitatges públics. Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que estan a l'expectativa de la resolució judicial que s'aprengui, tot confirmant que aquesta setmana la policia local hi ha actuat per evitar un nou assentament. Jaime Martínez, des del Valle de Palma.
9: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
2: I a Eivissa, la propietat d'un solar on s'havien instal·lat de manera irregular una seixantena de persones ha començat a fer net la parcel·la. L'Ajuntament assegura que no es tracta d'un desallotjament, però tot i així ha autoritzat l'inici de les tasques i ha enviat dotacions de la policia local. La neteja de la finca, situada a ses feixes, s'està desenvolupant sense incidents. Jordi Griver és regidor de Gestió Ambiental i Neteja de l'Ajuntament de Vila.
10: No es un desalojo como tal, es simplemente la propiedad ha iniciado los trabajos de limpieza del solar, porque el ayuntamiento le había instado a limpiar el solar. Entonces, finalmente, la propiedad ha iniciado hoy los trabajos, ha acudido policía local en apoyo por si era necesario intervenir, no ha hecho falta intervenir. Por ahora, las personas que estaban allí están saliendo voluntariamente y la propiedad está limpiando y le llevará varios días limpiar todos los residuos que hay ahí.
2: Continua l'arribada de pasteres de les Balears. Avui de matí han estat localitzades dues de Formentera amb 32 persones a bord i se sumen a les 7 persones que arribaren ahir a Calodó a Sandanyí. En el que duim d'any són 312 pasteres les que han arribat a les Balears des d'Algèria amb 5.864 migrants a bord. I davant les xifres d'arribades de pasteres, el Consell de Mallorca ha remès una carta al president del govern central, Pedro Sánchez, per demanar un acord bilateral amb Algèria per retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. El Consell reclama que a la reunió entre Algèria i Espanya prevista per al pròxim mes d'octubre, el president Sánchez pacti mesures de control en origen i també l'activació immediata de Frontex. El president insular, Llorenç Galmés, diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
11: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no ens han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions.
2: I moment de repassar l'actualitat esportiva. Rafael Obrador ja entrena amb la selecció sub-21 per a preparar els 3 darrers partits de la classificació per a la pròxima Eurocopa. El jugador de Campos arriba a la selecció després del seu fitxatge cedit al Sassuolo italià. Dins l'agenda de la sub-21, el primer partit serà aquest divendres a Finlàndia i el darrer, dia 6 d'octubre, a Eivissa contra Romania, un partit que motiva especialment el lateral esquerre.
12: La veritat que estic molt content i molt orgullós de poder tornar a estar convocant el sub-21, perquè és un orgull poder defensar els colors de la selecció espanyola i també estic molt content perquè tenim un partit a Eivissa i em fa moltes ganes també poder tornar a jugar a les nostres Balears.
2: I acabam amb Ciro i los Persas, que visiten avui Palma, es gremi per retrobar-se amb el seu públic després del retorn de los Piojos als escenaris, una nova per una de les figures del rock argentí. Aquest concert serà a les 9 del vespre.